0: sessió flashback de l'Andreu Preses. Els èxits no s'aturen a l'antena de flashback. Atenció, perquè a les 2:04 de la matinada d'aquest diumenge no hi podien faltar Anna Mena d'una banda, Lola Índigo de l'altra, el Petitó, aquesta ens acompanya. Una nova nit del cap de setmana. Atenció, perquè de seguida Lady Gaga i Bruno Mars són els encarregats de posar-hi el Die With A Smile per baixar una mica les pulsacions. Abans, Siderland.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Siderland té una nova cançó, és aquesta que es diu L'Última.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

un grapat de cançons i aquesta no en podia ser l'excepció. Estem parlant de la veu de Taylor Swift. Opa Light, la cançó que sona a través de l'antena de Flashback, pràcticament 2:15 de la matinada, i posarem la nova de Cat Sai. Animal! Animal!

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també mira. Estàs allà, línies molt fines.
3: Jo, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
5: Una ràdio, tots els èxits. Flashback, només èxits.
6: És una os.

54 Ultra acompanya el so d'Another, amb aquesta que es diu Talk to You, que és el nostre número 1, i veurem què passa amb aquesta cançó d'aquí a, doncs mira, pràcticament 15 hores amb l'edició del diumenge de la llista. I ara arriben Henry Méndez, Juan Magán, Lucra i el Rayos de Sol, l'edició del 2026.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: No només és l'èxit de la setmana, sinó que, a més, doncs, també es converteix en la cançó que entra al top 10 de la llista. Estem parlant, ni més ni menys, que el so de Teddy Swims, Mr. Know It All, encarregat d'obrir aquesta nova hora a les 3:03 d'aquesta matinada de dissabte, que ens ha de conduir ja cap un diumenge, darrer dia del cap de setmana, però, evidentment, amb tota l'alegria que això mereix. A Flashback, de seguida, Ugeli Solto, una mica de salami pan. Aquesta hora de la matinada, salami pan, no sé si és la millor opció, eh?
1: Amb Jordi Blanc.
0: Home, si tornes a festa, jo crec que qualsevol cosa és bona, eh? I més a aquesta hora. Atenció a Ginestar i Nil Moliner, són els que estàs escoltant de fons. Amb qui estaràs? Amb qui estaràs?

amb Shakira com a protagonista. En aquest cas, però, Burna Boy és qui acompanya el Dai Dai. Hem passat del Waka Waka del 2010 al Dai Dai del 2026. Totes dues cançons del Mundial i en tots dos casos el guanyador ha estat el mateix que ha estat la selecció espanyola. Anem a buscar la versió del 2026 de tot un clàssic. En aquest cas, per part de Sopa de Cabra, Poca Broma, això és el Far del Sud. Benvinguts i bona nit.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu a aquesta cançó? Ana Jet, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon. Bacon, sí.
3: Mar, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
1: salami i pan.
7: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
8: Tots els èxits en una sola ràdio.
9: Flashback. Flashback. Flashback.

0: vindran.
1: Flashback.
2: Cap de setmana d'èxits.
3: J-Lo. Ja tu saps, no hi ha més nada. It's a new

D'aquelles cançons que no haurien de desaparèixer mai 15 anys enrere per trobar aquesta unió entre Jennifer López i Pitbull. Digue-li Pitbull, tonto, també. Vinga, deixem-ho de flor enrere per donar la benvinguda a Olivia Rodrigo. Sona de fons això que es diu Stupid Song. New York.

0: El so de Quevedo i d'Elvis Crespo per aquesta cançó que es diu La Graciosa i que s'ha convertit en l'èxit de l'estiu a Flashback. En La Graciosa, la vida más sabrosa. La cançó que posa en marxa aquesta nova hora a les 4 i 4 minuts d'aquesta matinada a fer camí cap un nou diumenge. De seguida, atenció al so de Rey amb Where is my husband o, per exemple, la nova d'Aitana. Abans!
1: Amb Jordi Plans.
0: Una altra de les cançons de l'estiu, aquesta mateixa que es diu El ventilador, davant de Neon i Buon.

Només espero que amb el temps que porta buscant que algú la tregui a ballar ho hagi aconseguit, en aquest cas, la cançó de la Morocha, de Lucra. De fons, atenció a la novetat d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, flashback.

0: els més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Mi acord de ti és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida, supera, no? Diu la frase de apareces sin avisar y ahora todo está en llamas. I mirava al públic i era com, uah, qué cabrons i qué cabrones. Aparecen sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, uau.
2: Llavors, toco mi acord de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage. De dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Marc Frigola i Andrea Romera a Flashback. Una ràdio.

La unió d'aquestes dues artistes, com són Anna Mena d'una banda i Lola Índigo de l'altra, per fer el Petitó a 4:45 de la matinada d'aquest diumenge. És el moment de recuperar un artista que el 2005 ja ens va presentar You Are Beautiful. Parlem de James Blunt, de nova cançó, Tastes Like Summer.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: La veu de Teddy Swims, Mr. Know It All. Amb aquesta cançó que es converteix en l'èxit de la setmana i que, a més, doncs, té tracte de privilegi. I per si això no fos prou, també entra dins del top 10 de la llista. Pendents del que pugui passar avui amb en Jordi Quadres a partir de les 5 de la tarda, nova edició de la llista Flashback.
1: Amb Jordi Plans.
0: I també fent un cop d'ull a la llista, hi trobareu, en aquest cas, a la posició...

és la cançó del Salami, Salami Pan, per ser més concrets, o així és com l'anomeneu quan ens la demaneu al feedback. És el so de Ugel. Atenció a això que es diu Jamaican Bam Bam, que és el títol real d'aquesta cançó, que sona a pràcticament 6:45. De seguida posem en marxa un nou dia del cap de setmana. De seguida veurem sortir el sol. Arriba, però, la nova de Miqui Núñez. Això es diu Un altre cop. Flashback. He resat molt.

I de cop al records d'aquell 2011 quan Adele posava banda sonora a les nostres vides. Aquesta es diu Someone Like You i que, evidentment, hem aprofitat per recuperar en aquesta matinada de diumenge. A 3:15 tocats de 6 del matí arriba, atenció, la més nova entre DJ Goya d'una banda, Melody i Jason Derulo, que és qui posa la veu, això que sona de fons i que es diu Michiko.

A mi em podrien posar aquesta cançó 38 vegades més i no em cansaria. És el so de La Graciosa, de Quevedo i d'Elvis Crespo, que és la cançó amb la qual posem en marxa aquesta nova hora a les 6:05 d'aquest matí de diumenge. De seguida posem en marxa un nou dia.

Una més de Taylor Swift. Aquesta s'anomena The Fate of Ophelia. Ens ha acompanyat també en gran part d'aquest 2026. Entrant ja de ple a la tardor, deixarem enrere aquest èxit i posarem, atenció, la nova cançó de Ginestà i al seu costat Nil Moliner, els germans Serrasols, ben acompanyats amb això que es diu Amb qui estaràs. Sona a Flashback.

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Els més top sempre passen pel backstage.
2: Judit Martín, benvinguda al backstage.
3: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava que diu, buah, quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe.
4: Sí, és increïble.
3: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Setmana d'èxits.

Atravessa sense cap mena de dubte un moment molt dolç a nivell professional l'artista francès Ugel, en aquest cas amb una nova cançó sota el braç que ens acompanya a aquesta hora del matí. A pràcticament 3:15 tocats d'aquest matí de diumenge, el so de Moving to the Sun, que quedarà enrere per donar la benvinguda a Henry Méndez, a Juan Magán i també a Lucra. Rayos de Sol.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Mister Know It All, el so de Teddy Swims, un Teddy Swims que està d'enhorabona, la seva cançó entra dins la llista a l'apartat de les selectes, perquè ja és dins del top 10 i pendents del que pugui passar avui a l'edició de la llista del diumenge, la del cap de setmana, la important, la que toca, la que ordena cada una de les cançons. Són les 7 i 4 minuts d'aquest matí de diumenge, què tal, com esteu?
1: Amb Jordi Plans.
0: Benvinguts a Flashback i benvinguda també a la veu d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Benvinguts i molt bon dia.

10 amb el Waka Waka, va ser la cançó del Mundial d'aquell any, i aquest 2026 també hem hagut de repetir amb Shakira aquest estiu, i evidentment el Dai Dai, hem passat del Waka Waka al Dai Dai, també ha funcionat exactament igual que va passar amb la seva cançó al 2010. I ara atenció, perquè porten ja 20 anys de trajectòria, que es diuen Ràpid, Sopa de Cabra, han tornat a fer aquesta versió del Far del Sud. No va

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vaig anar a veure l'altre dia la pel·li que estava a l'Andrau. I no us enganyo. 7 trailers.
2: A prop
1: set.
2: De manada, eh?
3: Clar, les pel·lícules espanyoles pone con l'ajuda del Ministerio de no sé què, sí, con l'ajuda de Canal Plus, con l'ajuda de la carnicería de no sé quantos.
1: Fins que no comença la pel·li...
3: En los Estados Unidos simplemente hay un león. Y empieza la jodida pel·lícula. Y si es Dolby, sale el león y lo del Dolby.
0: Ja està. El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
4: Hey, what's going on? It's Joe. On Flashback.

Un autèntic visionari. Ja el 2010 va preveure que el 2026 estaríem tots enganxats a aquesta xarxa social, al TikTok. Parlem de queixa, déu-n'hi-do, fa 16 anys d'aquesta proposta, que recuperem a l'antena de Flashback i que en aquest cas dona pas de seguida al so de Golden amb Keep Up the Moon Hunters o, per exemple, la que sona de fons, la novetat de Karol G amb Judeline i també amb Rusovski, Baby Wow.

Una cançó que va perfecta, com en ell el dit, pel dia en el qual ens trobem. Un diumenge sense drama, diuen els catarres. Que precisament això és el que esperem que et passi si segueixes escoltant l'antena de Flashback al llarg de tot el diumenge. Darrer dia del cap de setmana i darrer cap de setmana del mes. Diumenge sense drama queda enrere la cançó que engega hora a les 8 i pràcticament 4 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts, encara plegats fins a les 9 del matí amb el so de Dua Lipa o, per exemple, de Bad Bunny amb el Nova Yol. Abans, Chris de Sarandí. Només èxits amb Jordi Blanc. Flashback. Una novetat perfecta per engegar hora que es diu Good Old Days.

I cada cop queda menys perquè arribi el dia 10 d'octubre, que és l'últim dia que podrem gaudir d'Oques Grasses damunt de l'escenari. Josep Montero i la resta de la formació d'Osona des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Queda enrere això que es diu Sort de tu, el so d'Oques Grasses a pràcticament 8:45 del matí per donar la benvinguda. Atenció a la nova cançó d'Aitana Ocaña, que després del Superestrella hem conegut també aquesta que es diu Conexión Psíquica. Benvinguts i bon dia.

0: Feedback, tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Feedback, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu oficio.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llakis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Pladevall i Cristina Càmera. A Flashback.

0: cop més surt escena el so d'Ugel, una altra producció d'aquest DJ de França que ens ha captivat a tots. Després del Salami Pan ha arribat això que es diu Movinto de Sant. Arribarem pràcticament a les 9 del matí. Això vol dir que de seguida s'hi posa l'Àlex Mata. Per meva, res més. Mira, marxo a dormir, tu. Després d'aquesta nit, bon moment per posar-se al llit. Atenció perquè arribarà la nova d'Alba Moreno.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Que és una versió de la mítica El mar de Manel. Que vagi bé.

0: Mr. Know It All és l'èxit de la setmana de Flashback, amb el que comencem una nova hora d'èxits. Són les 9 i 3 minuts d'aquest 27 de setembre del 2026 i com cada diumenge estarem plegats fins a les 2 del migdia. 5 hores per endavant de només èxits, com aquest de Banda Neon i Buhos.
1: Amb Àlex Mata.
0: Ha estat una de les cançons importants de l'estiu que, per desgràcia, ja hem deixat enrere. Sona El ventilador a Flashback. Bon dia.

0: Activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
1: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palerinsal.com és descobrir el parc de cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia de telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits, l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palerinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
3: Flashback.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Born to be wild. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de

0: bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road. Amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre. Amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades. Ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Andorra. Andorra. 96.0.

Dai Dai, Shakira i Barnaboy a Flashback. I aquesta és una de les cançons del moment. És el retorn de Miley Cyrus, o ara coneguda com a Miley. Best Persuades. Ja l'escoltes a Flashback. Let's go.

Els Figaflau és un dels grans duets de la música del nostre país. A la fresca sona a Flashback. Ens plantarem a 3:15 del matí al ritme tranquil·let de James Blunt. Això és Taste Like Summer.

Ella ja, la graciosa Quevedo i Elvis Crespo a Flashback. L'any 2008, els One Republic publicaven un dels himnes de la música pop com és Apologize. És massa tard per demanar disculpes. Cançó que recuperem després d'una de les últimes d'Olivia Rodrigo, que la tindrem en concert a Barcelona el maig del 2027. Això és Drop Dead a Flashback.

la britànica Olivia Dean, elegant, amb la que ha estat la seva carta de presentació, la coneixíem amb Mena i Nit, èxit que escoltes a Flashback quan són 3/4 tocats de 10 del matí. I ara una mica de música d'aquella que fa treure millor de nosaltres per celebrar que és diumenge, que estem acabant la setmana. Molts i moltes de pont, aprofitant que el dijous va ser Festival Barcelona i que millor que celebrar-ho al ritme, per exemple, de On My Soul, és Bruno Mars a Flashback.

0: Avui a les 5 de la tarda, nova edició de la llista de Flashback, on descobrirem si Another i 54 Ultra repeteixen el lideratge de Flashback per una setmana més amb aquest Talk to You. Sona quan estem a punt de plantar-nos a les 10 del matí d'aquest diumenge.
1: A Flashback, només exitjant Àlex Mata.
0: Prepara de Karol G, abans Àlex Warren amb Fever Dream.

0: dies que vindran.
1: Al ritme dels Catarres a Flashback celebrem que els diumenges són sense drama. Una cançó que podrem sentir i escoltar i veure en directe a la festa dels 120 anys del RAC, el 23 de desembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades ja a la venda.
2: Amb Àlex Mata.
1: Flashback, emissora oficial de l'última gran festa de l'any. I ara una mica de Beauty and a Beat és el so positiu de Justin Bieber a Flashback.

0: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
1: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
2: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la vila medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Aquesta setmana, a la

Només et vull un cop que ja has marxat. Quines coses té la vida, tu. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. I de fons, Taylor Swift, amb I Knew It, I Knew You.

la cançó del Jamaican Bam Bam o del Salami i Pan. Hagel i Solto a Flashback. Joan Enric, Ferran Piqué, Daniel Agret són tres referents de la música del nostre país. Són els Amics de les Arts que sonen un cop més a casa seva a Flashback amb Segurament t'estimo. No crec

Ed Sheeran, un artista polèmic aquests darrers dies, després de les declaracions que va fer. No sabem si en suport, no suport a Palestina. Els seus teloners que han deixat de tocar amb ell, també la seva banda, en fi. El pastís que ha fet el pobre. Més èxits a Flashback, ara una mica de música de casa, directament des de la cocapital del Vallès Occidental, Miqui Núñez. Això és un altre cop a Flashback.

Una d'aquelles cançons ben sensuals, Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa, sona a Flashback. Plantant-nos a 3:15 amb un artista elegant com ningú. És Ariana Grande, que torna a la Ràdio Musical de Catalunya, a Flashback, amb Hate That I Made You Love Me.

0: El so positiu de Flashback, Where is my husband, és la britànica Ray. 6 minuts perquè siguin les 11 del matí. Els tiets.
1: Amb Àlex Mata.
0: Tot vostre.

l'autèntic so Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: segurament coneixereu més d'un Mr. Know-it-all, més d'un Set Ciències. Aquest és el títol d'una de les últimes cançons de Teddy Swims que s'ha convertit aquesta setmana en l'èxit de la setmana. Per tant, una de les cançons més importants de la programació de Flashback, almenys fins avui diumenge.
1: Amb Àlex Mata.
0: Hem començat una nova hora d'èxits, les 11 i 4 minuts d'aquest 27 de setembre del 2026, i de fons, la veu i el piano de Sienna Spiro amb Die on This Hill.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Aquesta setmana...

0: I el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Moving to the Sun és el ritme per aquest matí de diumenge de Hagel amb la veu de la espectacular Ultranatem. La vida s'ha de veure pel cantó bo, com cantaven Stay Home, Oques Grasses, The Right Side. Èxit que sona després de Karol G i Bruno Mars amb Still.

0: Anxiety és Douchi a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Una mica de música així urbana, podríem dir-li. És el debut de l'eslovaca Adela a Flashback amb Irene Leigh.

Dale, dale, let's go. La cançó del Mundial, Shakira, Barnaboy amb Dai Dai. Ahir va passar pel vermut de Llucia Ferrer en Joan Dausà a presentar el seu nou àlbum Immortals. Podeu recuperar l'entrevista a flashback.cat. El sentim al costat de Mamaduixa. En Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: Javier Lavi bailando por ahí, Juan Magán, Omar Montes a Flashback. Serà difícil d'igualar l'èxit que van tenir amb Tututurú als Siderland. Veurem si ho aconsegueixen amb el seu últim èxit, l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: És el so positiu del diumenge a Flashback, Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: Per sort o per desgràcia, la vida s'ha d'anar passant pàgina i també vas canviant de relacions, vas potser canviant aquí, estimes o deixes estimar, i tires la vista enrere i penses en algú que has estimat i dius amb qui estarà i què estarà fent amb aquella persona. Doncs és el que canten Ginestà i Nil Moliner amb aquesta cançó de Desamor, amb la que mica a mica ens plantem al migdia d'aquest diumenge.

0: Una cançó amb molta química, almenys pel que fa a la lletra. Petitoa, Anna Mena i Lola Índigo, quan són les 12 i gairebé 4 minuts d'aquest migdia de diumenge. Últim diumenge del setembre, abans de que d'aquí 3 dies ens plantem a l'octubre. Que ràpid passa el temps, ja hem deixat enrere l'estiu, estem a la tardor.
1: Amb Àlex Mata.
0: Aviat crec que arribarà el fred, però aquest pas sembla que s'està retrasant una miqueta. I sigui com sigui, a Flashback els èxits no s'aturen, com per exemple el més nou de les Cat's Eye, Animal.

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
0: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
0: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
5: Aquesta setmana, a

0: de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

End of Beginning, que és Joe a Flashback. Aquesta és una de les cançons del moment i per descomptat que no hi pot faltar a la ràdio dels èxits, a Flashback. Karol G, Judeline i Rusowski. Això és Baby Wow.

Una de les cançons de l'estiu ha estat precisament el número 1 de l'última llista de l'estiu del 2026. Talk to you, Another i 54 Ultra. Aquesta tarda descobrirem si aquesta cançó es converteix també en el primer número 1 de la primera llista de la tardor d'enguany. Això serà a les 5 de la tarda amb en Jordi Quadres. Ara Miley, amb Vesper Suites. Let's go.

Jamaican Bam Bam, Hagel i Solto a Flashback. Se't veu força trist per una noia tan enamorada. És trist, això, no? You seem pretty sad for a girl so in love. És el títol de l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo, amb cançons com Drop Dead.

0: El 23 de desembre podrem veure Gerard Quintana i tota la banda Sopa de Cabra, entre d'altres, al concert dels 120 anys del RAC, l'última gran festa de l'any. Al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb entrades ja a la venda, 23 de desembre, als 120 anys del RAC. Flashback, emissora oficial i entrades ja a la venda.
1: Amb Àlex Mata.
0: Una mica de Bruno Mars, una mica de so positiu. Bruno Mars, garantia d'èxit. Això és I Just Might a Flashback. You.

0: ritme de l'èxit de la setmana, Mr. Know It All, comencem l'última hora d'èxits que passarem plegats avui diumenge abans de que les dues s'hi posi l'Au del Puig. És la 1:03, Teddy Swims queda enrere a Flashback i ara anem a donar-li una mica de ritme aquest migdia, al ritme de Henry Méndez, Juan Magán i Luke Ram.
1: Amb Àlex Mata.
0: Aquesta és la nova versió de Rayos de Sol.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Born to be wild. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Aquesta setmana...

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Vinga.

0: els que vindran.
1: Diumenge sense drama, els Catarres, que també formen part del cartell dels 120 anys del RAC. 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb entrades ja a la venda. Conexión psíquica. És una de les cançons de Cuarto Azul, l'últim àlbum d'Aitana.

Una de les grans divas nord-americanes, Taylor Swift, a Flashback amb The Fate of Ophelia, artista que aquesta setmana ha publicat la revisió del seu àlbum The Life of a Showgirl, The Encore, amb un senzill exclusiu, Passion Zero. Àlbum disponible ja a les plataformes digitals. Més èxits a Flashback. Aquest és el debut dels My Halis, amb Ballo sense tu.

Ja ho deien els Oques Grasses, és que som molt fans del sol. Ens agrada moure'ns cap al sol. Moving to the sun, Hageli Ultranaté a Flashback. De fons, un dels reis de la música psicodèlica, Kevin Parker, al capdavant del projecte Tame Impala, a Flashback sona Dràcula.

Ella no és guapa, no ho és. És guapíssima. Són els Banda Neon a Flashback. Moment d'obrir l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo. On hem sentit cançons com Drop Dead, The Cure, o ara aquesta, Stupid Song a Flashback.

0: La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo. Donaria força diners ara mateix perquè torni l'estiu i poder anar fins a les Illes Canàries a anar a la Graciosa, eh?
1: Sí, t'ho compro, tot i que el fred a mi em ve de gust, eh?
0: Ai, és que tu ets un viejoven, eh?
1: Però allò de la manteta, de l'abric, saps? D'estar a casa...
0: Ets com la meva mare, a la que el termòmetre ja marca 29 graus i uf, quina calor, que marxi ja, s'acabi tot això.
1: Jo amb 27 ja...
0: Per això l'estudi sempre fa un fred que pela, no?
1: Sí,
0: aquí,
1: sí.
0: El canvi climàtic, visca. L'Adal Puig s'hi posa des d'ara fins a les 5. Apa, adéu.

entrant tots aquests dies al número 1 de la llista de Flashback i veurem si avui, a partir de les 5, amb en Jordi Quadras revaliden o no el lideratge. L'Àlex Mata, que ja se'n va cap a dinar, i nosaltres que ens hi posem ara durant aquestes 3 horetes, eh? Com sempre, és un plaer de saludar-vos, família, diumenge 27 de setembre del 26. Què tal, com va això? Només èxits amb Eudald Puig. Compartim plegats una estona més a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera, l'antena de Flashback. Els amics de les arts, segurament t'estimo. Va, benvinguts, som-hi. No.

0: Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta en les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Aquesta setmana, a la...

0: El flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: cançó de la Rosalia, la catalana més internacional que tenim ara mateix a casa nostra, des del seu lux. Això és el so de la Perla. I atenció a totes les noies, persones que us dieu Marta, perquè arriben per aquí al debut de Gorraneta. Una cançó que porta per títol precisament Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

No sé si li fa massa justícia el títol de la cançó amb el ritme. Jamaican Bam Bam, Hueli Solto. Tota una cançó de l'estiu, un èxit flashback de cada peus. Camí cap a dos quarts amb el més nou de Karol G i Bruno Mars. Plegats fan aquest ritme de fons que es diu Estil.

Biz a la producció i Daddy Yankee a la veu, tots dos fan aquesta col·laboració ben exitosa, una nova music session, en aquest cas a zero. A través de l'antena de Flashback, i ara per baixar una mica les revolucions, amb una cançó ben tendra que ens recorda allò de quan deixes una relació i vas pensant en aquella persona. Preguntes, escolta, amb qui estaràs? Amb qui estarà? Ginestà i Nil Moliner sonen a través de Flashback.

l'estadi oficial dels èxits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Déu-n'hi-do el que faríem o no faríem sense aquest esport, tu. Tant pels que ens agrada com pels que no ens agrada. Shakira, Burna Boy, la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any 2026, que ja deixem enrere amb la victòria de la selecció espanyola. Cat's Eye, arriben a Flashback amb la més nova, el so d'Animal. Animal.

0: Avi Rexha, ja l'hem escoltat en altres ocasions a l'antena de Flashback, amb col·laboracions, per exemple, amb David Guetta. Per ara feia temps que no la trobàvem en solitari, que no tornava a trepitjar la nostra antena, o ara ho fa amb aquest New Religion.
1: A Flashback, només exitjam Eudald Puig.
0: Recuperant una melodia de Faithless, portant a la modernitat més absoluta. Ara James Blunt, que trepitja amb Tastes Like Summer.

0: una de guarra i un estil inconfusible de Teddy Swims. Ens va presentar ja en el seu moment Bad Dreams i Lose Control, i ara l'èxit de la setmana porta per títol Mr. Know-it-all. Una bona marxa, família, ho fem amb aquest gran talent que ja deixem enrere, però per escoltar tots els èxits de Flashback. Entre ells, per exemple, els Flashy Ice Cream, també Ed Sheeran, Clean Bandit, Bad Bunny, o abans també Alex Warren.
1: Amb Eudald Puig.
0: Així que no marxeu, molt bona elecció Flashback per compartir plegats un cap de setmana, com sempre, d'èxits. Com dèiem, Alex Warren sona Flashback amb Fever Dream. Benvinguts.

0: Alexa Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Andorra 96.0.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Aquesta setmana, a la

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Els que terrassaran un dels quatre artistes que formen part del cartell del 120è aniversari del RAC. El 23 de desembre, el 26, al Palau Sant Jordi. Flashback és emissora oficial. Des d'Aiguafreda i Centelles, des de la comarca d'Osona.
1: Els dies que vindran.
0: Aquest és el so de Diumenge sense drama, tot uns veterans a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. De seguida, Clean Bandit, Zara Larsson, una cançó de l'any 2017 al ritme de Symphony. Abans, Taylor Swift, que per cert ha tret nova música. La més nova que hem incorporat a Flashback és aquesta. I knew it, I know you.

La Graciosa, aquesta illa de Tenerife. A les Canàries. En la Graciosa. Quevedo, Luis Crespo, cantant-li aquestes illes de l'estat espanyol. Sona a través de Flashback, els deixem enrere. Joan Dausà, Mama Duixa, tots dos plegats, amb Papi. Posa-la al disc. Veus a la

Doncs potser sí que ens aniríem de viatge cap a Nova York, o potser vés a saber cap a algun altre lloc del món. On sigui, amb la banda sonora de Bad Bunny, també de Flashback, o també, escolta, mira, de Bruno Mars, que ja tan sols amb aquests primers compassos de la cançó ja val la pena. Bruno Mars, des del seu darrer disc d'estudi a Flashback, On My Soul.

Doncs no es queden pas curtes. Yo Patito A. Dures declaracions d'Anna Mena, Lola Índigo, que s'han ajuntat per fer aquest èxit flashback de cap a peus. Dues andaluses a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya quan són clavats 3:15. Els xiu-xiuets de fons són dels tiets. Era això, flashback.

0: Una pel·lícula de la qual se n'han fet joguines, se n'han fet samarretes, dessuadores, tot amb les K-pop Demon Hunters. Aquest és el ritme de Golden, a través de l'antena de Flashback. Camí cap a les 4.
1: A Flashback, només èxits a Eudald Puig.
0: I arribarem des de Corea del Sud amb els BTS, la primera que van incorporar a la nostra antena, el ritme de Dynamite. Abans, els compassos de fons que signen DJ Koja, Jason Derulo i Melody, tots tres plegats amb aquest ritme. És el so de Michiko a través de l'antena de Flashback.

0: Quan a finals d'any comencem a fer el repàs de les cançons que han marcat aquest 2026, Shakira i Burna Boy ocuparan una posició ben privilegiada, ben segur. El ritme de Dai Dai per obrir nova hora d'èxits a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, al punt de les 4 i 3 minuts, l'última que compartim plegats, avui diumenge 27 de setembre del 26. Família, va, què tal? Com va això? Alguns que heu fet pont llarg, eh? A la Mercè, sobretot si sou de l'àrea metropolitana. Tant sigui...
1: amb Eudald Puig.
0: Tant si n'heu fet com si no n'heu fet, aquí a Flashback, que és una molt bona elecció per fer una miqueta de companyia en aquesta tarda de diumenge. Va, vinga, que arriba la Miley. Let's go.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Andorra. 96.0.

Fa temps que Damiano David busca una solució per intentar curar el seu cor que té trencat. Va néixer amb el cor trencat. Born with a broken heart, l'italià, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Arribarà per aquí el so més potent d'aquest artista que debuta a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. És Adela, és d'Eslovàquia. És d'això que es diu It in L.A.

Jugel i Mael Àngel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Aviam si comencem a trobar-lo a faltar una mica, eh? El sol comença a venir amb tots els respectes, el mal temps, allò que està una mica nuvolat, que plou, no amb voluntat de deprimir-nos, eh? Sinó que potser estem una mica farts de la calor. En fi, va, camí cap a 4:45, ho farem amb Aitana Ocaña. És que poca presentació li fa falta amb aquesta dona. És el so de Connexión, sí, que flashback.

De moment és l'última cançó que hem conegut dels Figaflaues, aquest parell de balls que l'estiu passat ens van presentar a la fresca. No aquest estiu del 26, eh? El del 25. Portem uns quants mesos de sequera de música pel que fa als Figaflaues, això sí, aquest estiu han fet una gira selecta arreu de festivals i festes majors de Catalunya. Ansiosos i amb moltíssimes ganes de que ens presentin nova música a través de Flashback. Qui ens ha presentat ara sí nova música és Ariana Grande. Contentíssims. Hate that I made you love me, tu.

Ella ja va dient Quevedo i Elvis Crespo, tots els plegats. Amb aquesta cançó que coneixem de sobres a través de l'antena de Flashback, que és el ritme de la graciosa. Canviem el registre i ens n'anem també per escoltar els Time Impala. És la seva cançó més nova. A través de l'antena de Flashback. S'ajunten amb Jenny de Blackpink per fer aquest ritme. És el so de Drac.

0: Des de Men's Best Friend, aquest és el darrer disc d'estudi de Sabina Carpenter, on hi trobem aquesta proposta, Man Child. La nord-americana, trepitjant un cop més Antena de Flashback després de descobrir-la, entre altres, amb el so d'Espresso. Camí cap a les 5.
1: A Flashback, només exitja Eudal Puig.
0: I on de seguida arriba en Jordi Quadres amb una nova edició de la llista. Des d'ara i fins al punt de les 9 del vespre. Abans, Karol G, Jota Lain i Rosowski. Baby, wow. A passeu, família.

Comença la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. En descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.

0: Molt bon diumenge. Què tal, com esteu, família? Engeguem ara mateix una nova edició de la llista Flashback des d'ara i fins a les 9. Què ens toca? Doncs ens toquen 4 hores on hi encabirem tots els 45 èxits més importants al moment. A Flashback els ordenarem a cada una de les posicions de la nostra graella. De seguida obrim el compte enrere. Abans repassarem el top 3 vàlid fins avui. I també us hem d'avançar que aquesta setmana tindrem dues noves entrades. Sí, dos nous èxits que incorporarem a la llista i també de dos aniran les novetats, perquè tenim dos èxits que hem d'estrenar com a nous aspirants a entrar a la llista per aquesta propera setmana. Són Somber i Sien Aspiro, que presenten nou tema Flashback, que els estrenarem aquesta tarda. Esteu preparats o què? Engeguem el recorregut fins a les 9 per trobar el número 1 de la setmana. Benvinguts!
1: Aquest és el podi de la setmana, el top 3 de...
2: La llista.

A la número 3, durant tota aquesta setmana, hem tingut Banda Neon i Búhos amb aquesta col·laboració absolutament espectacular. El ventilador que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. Els tenim de baixada. Diumenge passat van caure de la 2 a la 3. Veurem avui si aguanten en aquesta medalla de bronze de la llista o no. També de baixada, els Amics de les Arts van perdre el lideratge de la llista i aquesta setmana han tingut la 2 amb Segurament t'estimo. No crec.

0: ella, Nouta, a través del títol Talk to You. És el que ha ocupat el número de la llista aquests darrers 7 dies. Veurem si avui repeteix o no repeteix a dalt de tot. I és que són tan bones totes les que tenim dins la llista, totes les que sonen a Flashback, que sempre per decidir el número 1 tenim una gran quantitat de problemes, perquè els hi posaríem tots. Veurem avui què passa. Decidim qui marxa de la llista. Anunciem que Juan Magán, al costat d'Omar Montes, després de 15 anys de publicar aquest tema, amb la nova versió que ens ha ofert durant aquest estiu, Ayer la vi, avui cau de la llista. Ho fa després de 28 diumenges amb nosaltres. També diem adeu a BTS. Els teníem a la posició número 45 aquests darrers 7 dies i no aguanten, no aguanten, no aguanten. Després de 23 setmanes, Swim marxa de la llista. Gairebé un quart de 6 de la tarda, en un tres i no res, engeguem el compte enrere. Això és Flashback, això és la llista.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. A Radio Flashback, i sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit.
1: La ràdio musical d'Andorra. 96.0.

Els vam estrenar diumenge passat i no ens hem pogut aguantar. Avui ja formen part de la llista. Entrem a la graella. Aquests tres es diuen Brou. I després d'una trajectòria centrada, sobretot, en versionar altres artistes, obren trajectòria pròpia, camí propi, amb aquesta que es diu De Colors, el seu primer èxit de Flashback. Estem parlant, repetim, de Brou. Primera setmana amb nosaltres. Entren a la llista. En un 3 i no res, fem la segona entrada d'aquesta setmana. Ens la trobarem d'aquí una estona, una mica més amunt. Abans passem pel doble 4, repeteix en aquest lloc Miqui Núñez. Un altre cop és la darrera que ens porta a Flashback. 44.

És una de les que ha marcat el retorn de Bruno Mars. Va ser la que va obrir precisament el disc que ha fet que trenqués una bona colla de temporades en silenci. El tenim de tornada a Flashback i el rebem amb els braços ben oberts, no només amb aquesta I Just Might, sinó que també amb unes quantes més, algunes de les quals ens les trobarem dins la llista, com per exemple On My Soul o la col·laboració recent amb Karol G. De seguida, a mesura que avanci el compte enrere, els adjudicarem alguna de les posicions de la grella. Mentrestant, adjudiquem la 43 a Bruno Mars amb aquesta 34 setmanes amb nosaltres. És un dels èxits més veterans de la llista, només superat per Tutu Turu de Sutherland. Anirem a parar a 2 de 6 de la tarda amb aquest autèntic huracà des dels Estats Units. Bibi Rexha, en perdues.

la liste, the list, la lista, listen... Hi ha moltes maneres de dir-ho. Però només una d'entendre-ho. El top 3 de la llista europea a la llista.

22 setmanes a la llista europea i és el primer diumenge que escoltem aquest tema des del podi del nostre continent, sumant una plaça a Temper City, amb això que es diu Self Aware, posició número 3 a la 2. I manté el lloc Moving to the Sun, UGEL.

increïble, espectacular. Se'ns acaben els adjectius per definir aquest tros de tema, tros d'èxit, que recordeu que us vam descobrir primer a Flashback. Vam ser els primers al nostre país en apostar-hi i no ens vam equivocar, no ens vam equivocar. Veurem quin lloc li adjudiquem avui a la llista. De moment podem avançar que ocupa la segona plaça de la llista europea. I el lideratge europeu se'l queda una setmana més i ja han perdut el compte del grapat de diumenges que la tenim aquí dalt. Shakira i el seu Dai Dai.

aquesta col·laboració amb Burnaboy, que ja no sabem què més dir-ne, perquè l'hem presentat un grapat de vegades aquests darrers mesos, sense que m'ha adoptat un dels temes del moment. Més coses que ens porta la llista europea d'aquesta setmana. Ingressa al top 10, pujant-ne una, aquesta artista de Los Angeles, que presenta el segon àlbum de la seva carrera i el primer que té èxit internacional. Es diu Is This Heaven? Ella és Stella Lively, i això, Boston. On a train.

Més coses que ens deixa la llista europea. La pujada més important d'aquesta setmana, de la 23 a la 15, és per un grup de Dublín, del mateix lloc d'on són U2. Ells es diuen Fontaines DC, presenten el cinquè àlbum de la seva carrera i els descobrim amb aquesta Marianne, des de la 15 d'Europa.

La llista de Flashback en 31 fan des de la 41. La família. Quatre treball per aquest èxit que porta ja 15 diumenges a la llista i que de mica en mica el tenim en trajectòria descendent. Al contrari del que fa un dels nostres artistes de capçalera. El van descobrir amb You're Beautiful. Des d'aleshores ha plogut moltíssim i no para de treure nous èxits. Ara està presentant Airplane Mode, el seu nou àlbum. Estem parlant del britànic James Blunt. I apostem des de Flashback. Comença a pujar a la llista després d'entrar a la graella diumenge passat. Taste Like Summer.

0: apareix a la número 39 de la llista aquesta setmana amb una pujada de dos llocs. Chris de Sarandi i aquesta novetat flashback que es diu Good Old Days, una de les nostres apostes per aquesta nova temporada. Parlant d'apostes, anem ja cap a la categoria dels aspirants a entrar a la llista. És aquí on hem descobert, des de fa uns quants diumenges, un artista nascut a Nigèria, però afincat a Lleida des dels 10 anys. Ell és Kelly Isaya. Després d'una trajectòria on va ser fundador i líder del grup Coers, engega el seu debut en solitari amb aquesta que es diu He perdut el nord. Kelly Isaya aspira a entrar a la llista.
1: Aspira a entrar a la llista.

0: Say... Aplaudiment així de gran per Olivia Rodrigo. Stupid Song avui s'incorpora a la llista de Flashback primera setmana amb nosaltres a una posició molt alta. La número 38. Per tant, no ha entrat ni per la 45, ni la 44, ni cap d'aquestes que hi ha per la part baixa, sinó que directament a la 38 engega el seu recorregut a la llista amb nosaltres. En un 3 i no res, les 6 de la tarda, de seguida el Flashback de Flashback. Abans, la més nova d'Ivan Herzog, artista que us hem descobert nosaltres des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.
2: 37.
1: Tant

0: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
1: Tanquem ara la llista i cada hora la tanquem amb el flashback de Flashback. Això vol dir que agafem ara mateix la màquina del temps i l'aturem al 2014. Perquè fa exactament 12 temporades, el primer lloc de la llista va ser per ell, David Guetta i Lovers on the Sun, amb Sam Martin. Let's light it up, let's...

programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi 4.

0: Aquest és Nil Moliner, el coneixeu de sobres, Me Acuerdo de Ti. Una menys aquesta setmana. 33 setmanes a la llista. Avui cau una plaça, però de mica en mica, de mica en mica. Està situat en trajectòria descendent, però va tirant avall molt de mica en mica. És un artista que ens estimem moltíssim perquè el portem seguint des del primer dia. Família, engeguem ara mateix la segona hora de la llista. Mare meva, com passa de ràpid el temps, això vol dir? Això vol dir que ens estem passant pipa. Hem repassat ja de la 45 a la posició número 37. Ens en queden 35 per endavant amb la principal incògnita, que no és altra que aquesta. Per qui serà el número de la llista aquesta setmana? Ràpid resum de la primera hora de la llista. Hem entrat a la posició número 45. Aquesta colla es diuen Brou i els coneixem amb De Colors. Primera setmana amb nosaltres. També la primera setmana dins la llista per Olivia Rodrigo. Stupid Song ha entrat a la llista a la posició número 38.
1: Són les més virals, però per escoltar-les no cal que et posis mascareta. El top 50 de Spotify a la llista.
0: Vinga, va, ja tenim per aquí l'Eudald Puig. Ens submergeix, com cada setmana, al top 50 de Spotify. Eudald, bona tarda.
2: Jordi, molt bona tarda.

0: 7 entrades noves aquesta setmana al Top 50 Global, la majoria d'elles de Taylor Swift, però, si us sembla, les descobrirem més endavant perquè són tot un èxit i ocupen les primeres posicions d'aquesta llista de Spotify. Una de les entrades, però, és aquesta que a Flashback coneixem de sobres, això sí, està a la cua, la número 50, Moving to the Sun, de Hugel i Ultranate.
1: El dinero siempre en raca, si aunque esté bien placa, se le metí el trozo la panza, con estos tengo donde quiero, saben cómo brevo.
0: I si aquí a Catalunya coneixíem els tiets amb el seu Olivia, doncs sembla que a l'Amèrica Llatina coneixen de bona manera l'Olivia, però en tot cas la flaca és una de les altres novetats que s'incorpora amb un estil molt més raper, molt més urbà, signat per Nathaniel Cano, Tito Double P, Víctor Mendevil i Ovi. Aquesta setmana també una de les novetats del Top 50 Global, a la número 26. També tenen un lloc al Top 50 Global, són els Oasis, que estan de plena actualitat informativa perquè han sortit a la venda les entrades per al concert que faran aquí a casa nostra, a Barcelona, l'any que ve, el 2027. A la número 34 tenim el ritme de Wonderwall, tot un clàssic d'aquesta banda. Evidentment, tampoc hi vaig faltar el ritme de Dominic Fike amb el so de Baby Doll, els BTS amb Swim o Shakira i Burna Boy, el ritme de Die Die. Una cançó de Dua Lipa que s'ha anat fent força viral a través de les xarxes socials, aquest ritme, el so de Training Seasons, aquesta setmana la 22.

Doncs aquí la tornem a tenir, a Taylor Swift, que us ho avançava abans, forma part del podi d'aquest Top 50 global d'aquesta setmana. A la número 4, Taylor Swift amb Babylon, i a la 3 és el ritme de fons des de la segona part del seu darrer disc d'estudi, el seu The Life of a Showgirl, en aquesta part d'Encore, ens publica diverses cançons. Una d'elles és aquesta, també, que escoltem de fons, el ritme de Pink Clouding. A la 2, Cleveland. Yeah. Mentre que a la primera posició tenim el ritme de Patient Zero. Família, que tingueu una molt bona setmana. Passeu.

0: programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Andorra.
1: 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes, amb una evolució més destacada, també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques...

0: a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. CREA en Fundació. Persones com tu.
1: Andorra. 96.0.

0: Viure i Anna Vita, aquesta setmana la situem dos llocs avall. A la llista es queda el doble 3, Justin Bieber. Un tema que fa 19 setmanes que volta per la llista. I ja ho hem explicat mil vegades, recuperat des del 2012 i a nivell internacional està tenint una segona gran vida. 6 minuts per 6:45 de la tarda. De seguida, la llista dels Estats Units. A veure quin és el top 3 que tenen a la Billboard. És el moment de passar ara mateix per la posició número 32 amb Flashy Ice Cream i la cançó del Doraemon. Aquesta es diu Dorayakis, 5 cavall.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback.
2: Let's go.

Aquesta és Miley des de Flashback, posició número 31. Avui creix, en suma 5. Segon diumenge amb nosaltres, això que es diu Bates Persuades. No entres en res, ens capbussem a la llista dels Estats Units. Abans és el moment d'escoltar una de les col·laboracions que ens té embadalits des del primer dia que la vam conèixer. Karol G, Bruno Mars col·laboren junts amb això que es diu Still i no fan altra cosa que pujar. Avui, 8 amunt, la pujada més...

aquesta setmana aconsegueix submergir-se al top 3 de la Billboard dels Estats Units, número 3 per Morgan Wallen. Creix de la 4 a la 3 amb això que es diu Been By Now. Manté posició dins el top 3 a la 2, Stella Lively, amb aquesta...

I el número 1 dels Estats Units no té rival, i des de fa molts diumenges que no té rival. Estem parlant d'una de les grans exponents de la música country nord-americana, Choosing Texas. El número 1 de la Billboard és per Ella Langley.

No hi ha canvi al número 1, però sí que hi ha canvis a les posicions a la part baixa de la Billboard. Aquesta setmana l'entrada a la Billboard, l'entrada més alta, ens la trobem a la posició número 26. És aquí on descobrim aquesta artista, Jen Aiko, amb Kendrick Lamar, i el so de So Good és aquesta.

L'estiu del 26 ja queda cada vegada més lluny i cada vegada es converteix més en un record. Perduts tu i jo. Cora, des de la Costa Brava, Flashback, posició número 29. Caiguda avui de 5 números a la llista, Flashback. A punt d'arribar a la part mitja de la taula. Què tal? Com esteu? Com porteu aquest diumenge? Si sou de Barcelona, probablement avui esteu d'operació tornada després del pont de la Mercè, i si no, possiblement també estareu d'operació tornada si heu anat a passar el cap de setmana fora. Feu, el que no canvies, que estem aquí a la llista fins a les 9 per repassar els 45 èxits més importants de l'augment i trobar el número 1 de la setmana. Serà altra vegada per Anouta o no? Aquesta és la pregunta que tenim llançada a l'aire des de les 5 de la tarda. A veure, qui es queda al lideratge? Hem d'anar pas a pas, el que vol dir posició a posició. Olivia Dean, la destapem ara mateix des de la 28 de la llista. La més nova es diu So Easy to Fall in Love, suma 4.

0: Alex Warren i Fever Dream. Aquesta setmana cerco la parla 27 de la llista. Això vol dir que en perdo a Flashback. Èxits que pugen, èxits que baixen, altres que empaten posició, i alguns que entren i alguns que surten, però també n'hi ha d'altres que estan en llista d'espera i que els tenim a la categoria dels aspirants. És el cas, per exemple, de la més nova, ni més ni menys, la més nova, d'Aitana. La vam estrenar diumenge passat des de Quarto Azul. Nou tall que ens presenta es diu Conexión Psíquica.
1: Aposta Flashback.

els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback.

Sopa de Cabra i Jordi Roca. Això és el Far del Sud. A la número 26 de la llista aquesta setmana, pujada de 3 llocs a Flashback. Per cert, Sopa de Cabra seran a l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC, al Palau Sant Jordi de Barcelona, 23 de desembre. Flashback en som, l'emissora oficial, amb Sopa de Cabra, els tiets, buhos, els catarres. 23 de desembre, Palau Sant Jordi, entrades a la venda, clippersmusic.org. Continuem fent història. No interessa no res al Flashback de Flashback, que ens mola moltíssim recuperar l'èxit que recuperarem per arribar a les 7 de la tarda. Abans, Rayos de Sol, la nova versió de Henry Méndez amb Juan Magán i uns quants més, des de la 25. Una més.

0: 25.
1: La llista.
2: Quiero rayos de sol.

0: és moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
1: Apuntem ja cap a les 7 de la tarda, a punt de completar la primera meitat de la llista. És el moment de viatjar fins al 2009, perquè el darrer número 1 del flashback del setembre del 2009 va ser per la que és una de les protagonistes del moment, amb la residència europea que està fent a Madrid fins l'11 d'octubre, Shakira. Aquesta la recuperem perquè va ser el número 1 de la llista fa exactament 17 temporades. She Wolf.

L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.

Ariadna de Dorlivia Rodrigo. Que malament engegar una vora així. A veure, parem. Tirem enrere. És el més nou d'Olivia Rodrigo. Ara sí, què tal, com esteu? Benvinguts, tercera hora de la llista. Se'ns encalla la llengua. Drop Dead. Aquesta setmana la tenim un lloc avall a la llista. Recordeu que també d'Olivia Rodrigo tenim una darrera novetat que hem situat a la número 38 avui. I ha estat l'entrada que hem fet a la graella, juntament amb Brou. Això ha passat a la primera hora de programa. Engeguem ara mateix la tercera i penúltima hora de la llista a les 7:04. Què tal, com esteu? Com ho porteu, això? Mirem una mica enrere.

De les pujades que hem fet de 6 a 7, destaquem la de Miley fins a la número 31 amb aquesta Bates Persuades. També amunt, Karol G, col·laboració amb Bruno Mars, el so d'estil.

0: De moment és l'èxit que més posicions ha sumat en el que portem de compte enrere a la llista. 8 amunt per Karol G, Bruno Mars, de la 38 a la posició número 30.
1: Durant tota la setmana a Flashback diem moltes coses i creiem que fins i tot alguna val la pena. El tall de la setmana a la llista.
0: Com cada diumenge a aquesta hora és el moment de deixar entrar a l'estudi de Flashback l'Andrea Romera. La tenim aquí cada dia amb el backstage al costat del Marc Frigola de 8 a 11 de la nit i els diumenges també la fem venir. A veure, Andrea, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Jordi Quadres, i bona tarda també a tots els oients de la llista. Aquesta setmana ha passat pel backstage Ivan Ertok, ha vingut a presentar-nos el seu àlbum Disco de Cristal i ens ha explicat que li va costar una miqueta allò de decidir-se per quines serien les versions definitives de les cançons que acabarien anant dins de l'àlbum.
3: Dintre de cada cançó, hi ha 50.000 milions de possibilitats de cada cançó.
4: Canvis i, clar.
3: 50.000 milions. Clar. No recordo ni de quina versió és la que hem tret. Cada cançó, incandescente, és incandescente, parte buena, de verdad, oh, que flipas.
4: Punt. O sea, oh, definitiva, clar, ara sí que
3: ara sí. Ara sí que te cagues.
2: Majúscula.
4: Sí. Punt, espera, que aquesta sí que és la bona. Hòstia,
3: de fet, hòstia, l'última versió dels temes, quan vaig començar a fer l'últim export de l'última mescla de tot, no sé què, recordo que el sufix que tenia de cara d'això era... A ver, vamos a ver. Això era, ja està, o sigui, era de cristal, vamos a ver, macaco, vamos a ver. T'ho juro, tinc aquí 100% d'això, vamos a ver. De fet, me recordo quan va enviar Loca, s'escriu loc, arroba, i ficava Loca, vamos a ver, se...
4: Vamos a ver.
3: I me parlaven de la discografia i em deien, buah, la del Loca, vamos a ver, se... T'ho juro.
4: Increïble. Següent disc d'Ivan Ertok, vamos a ver, se...
3: Vamos a ver, se...
1: El compte enrere més seguit del país. La llista.

Aquesta no necessita ni presentació. És la que va acompanyar els ciclistes del Tour en el gran depart, la gran sortida des de Barcelona. Doctor Prats. A la llista, en perden 3. Energia, des de la 2-3 de la graella. Cinquè àlbum d'estudi de Tame Impala és el projecte de Kevin Parker des d'Austràlia. Avui manté posició a la 22 de la llista. Això es diu Dràcula. Bé.

0: programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Andorra. 96.0.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
0: Al matí, la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
0: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Si sona Flashback.

Taylor Swift i la que forma part de Toy Story 5. Èxit de banda sonora. I knew it, I knew you, aquesta setmana des de la plaça número 21 de la llista. Això vol dir que em perdo a un quart i mig de 8 del vespre. Què tal? Com esteu, família? Ja sabeu que esteu connectats al compte enrere més seguit del país. Què més voleu? Què més voleu que passar la tarda de diumenge amb Olivia Dean, amb Olivia Rodrigo, amb Bruno Mars, amb Anna Mena, amb Ugel, amb Teddy Swims, Alfred Garcia i tots els noms que formen part de la llista? Ens trobem a la número 20, que destapem ara mateix amb aquesta col·laboració brutal de Ginestar i Nil Moliner. Primers compassos de Amb qui estaràs? Així es diu. Avui, boníssima pujada, una de les pujades més importants de la setmana. 8 amunt!

Cristian Espiró. Dion Disquil és un artista que avui estrenarà nou èxit de Flashback, Great Expectation, a la categoria dels aspirants. Gairebé dos quarts de... De què? De vuit.

És un èxit que vam descobrir diumenge passat dins el top 3 de la música llatina, amb dues estrelles de Llatinoamèrica, com són Shakira i Maluma, junts des de Colòmbia, col·laborant amb aquesta que es diu Agua. Una novetat que pràcticament està acabada de sortir del forn, té una setmana i mitja de vida, segon diumenge que ens la trobem dins el top 3 llatí. En aquest cas, a la posició 3, anem un lloc amunt, a la 2, Bonito, Bonito.

La segona plaça de la llista llatina aquesta setmana per Tiago Navarro. I la seva darrera novetat, Bonito, Bonito. El número 1 de la llista llatina aquesta setmana és per Karol G. Rusovski, Baby Now.

De baixada, Quevedo. A la llista, Ni Borratxo. Fa 20 diumenges que el tenim per aquí. És el moment d'anar a trobar la 17 de la llista. És la que ens estava esperant des de feia estona. Després de la 18, la 17. Cada posició té el seu moment i el seu temps. És per Alfred Garcia. Vine'm a buscar, en perd una.

0: Ells també hi seran, a on? A l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC. Flashback, emissora oficial. Una festa absolutament enorme. 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb els tiets, buhós, sopa de cabra i catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: Continuem fent història. 23 de desembre, entrades a la venda clippersmusic.org. Estem molt contents de ser l'emissora oficial d'aquesta última gran festa de l'any. A punt d'arribar a 7:45 del vespre, esteu connectats al compte enrere més seguit del país. És la llista. Comença a entrar ara mateix una de les darreres de Bruno Mars. Aquesta setmana li adjudiquem la número 15. Això vol dir que perd un parell de llocs a la llista.
2: 15.

Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback.

0: que firma Ugel a la llista. Moving to the Sun, que encara no sabem on el trobarem aquesta setmana, i l'altre és aquest Jamaican Bam Bam. El tenim a la 14, repeteix lloc. En un 3 i no res, la 13, i també el flashback de flashback, que això us avancem, que ens farà viatjar 6 temporades enrere. Endevineu quin va ser el número de la llista fa exactament 6 anys? Ho destaparem per arribar a les 8 del vespre. Abans, anem a la categoria dels aspirants. Diumenge passat vam estrenar la més nova de Sutherland, la que agafa el relleu de Tutu Turu. És aquesta, que es diu L'última. Aspira, entra a la llista.
1: Els èxits del futur. Avança. La llista.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

DJ Gotcha, Jason Derulo, Melody, junts amb aquesta Mi Chico a Flashback. Avui baixada d'un parell de llocs. És un èxit que se li allunyen les possibilitats d'entrar al top 10. Havia quedat a només un pas d'incorporar-se a les 10 primeres de la llista. L'hem tingut tota aquesta setmana a la posició número 11, però baixa en pèrdues. No.

Elles són Cat's Eye. Per què les posem? Doncs per anunciar, fer una mica d'espoiler del que ens espera la propera hora a la llista. Es quedaran una de les pujades més importants de la setmana. Amb aquesta que es diu Animal, seran notícia a la propera hora de programa. Com també ho seran els tiets.

0: De 8 a 9, sabreu per què. Ara toca tancar hora.
1: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
0: I com sempre, els últims minuts a cada hora de la llista els dediquem a recuperar els números 1 de la nostra història. En aquest cas, ens situem al 2020, aquest mateix cap de setmana de setembre, però de fa 6 temporades, per obrir el que va ser el segon àlbum de Harry Styles, sense cap mena de dubte, el component de One Direction, que ha tingut una trajectòria en solitari més prolífica. I amb aquest segon disc, titulat Fine Line, ens va presentar aquest tema. Watermelon Sugar, que va obtenir el número 1 de la llista fa exactament 6 temporades, és el flashback de Flashback.

programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Tots

0: Ariana Grande, la més nova, aquesta setmana ens la trobem a la posició número 12 i amb ella engeguem hora. I quina manera d'engegar hora, quina manera d'engegar hora, que fer-ho més o menys que amb la pujada més important d'aquesta setmana. Hem tingut crescudes de 8 posicions, però Ariana Grande aquesta setmana en suma 9. Per tant, es converteix en l'artista que més creix a la llista amb aquest tema sota el braç titulat Hate That I Made You Love Me. Què tal? Com esteu, família? Benvinguts a la llista. Engeguem ara mateix l'última hora que ens ha de portar ja, finalment, al número 1.
1: Festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars... L'artista flashback protagonista de la setmana a la llista.
0: Els protagonistes de la setmana, sí, en plural, els protagonistes de la setmana són Oasis, perquè ja és als cinemes des de fa uns dies i després de l'estrena que van fer al Festival de Venècia, el documental Don't Look Back in Anger, que resumeix la gira de retrobament de la banda. El documental segueix la gira que van fer l'any passat, després de 15 anys separats. Ja sabeu que Oasis és el grup dels germans Gallagher, de Manchester. Liam i Noel Gallagher, que sempre s'han portat com gat i gos. Va ser a París quan van dir prou, just abans d'un concert. Van tenir una monumental baralla que va ser l'última de moltes. I el 2019 posaven punt i final a la trajectòria d'Oasis. El 2025 es van retrobar i sembla que definitivament han fet les paus. La gira de retrobament va incloure 41 concerts en 11 països diferents. És la gira que narra aquest documental que podem veure als cinemes. I per aquest proper 2027 han anunciat també ja gira. Farà parada a Barcelona, per exemple, el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Esperem que no hi hagi més discussions, que tinguin aquesta gira plantejada en pau i que la trajectòria d'Oasis segueixi per molts anys. Van engegar el 94 i després d'aquesta pausa de 15 anys sembla que les energies estan renovades i també el bon rotllo. Escoltem els germans Gallagher, Oasis, protagonistes de la setmana, amb un dels seus números 1, l'impatible Wonderwall.

0: Shakira!
1: Abandona el top 10.
0: Doncs sí, marxa de les 10 primeres a la llista. Després de moltes i moltes setmanes rondant dins el top 10, també liderant la llista Dai Dai, finalment cau de les 10 primeres aquesta setmana en perd una. Shakira, que la tenim en plena residència a Madrid amb aquests superconcerts i milers de persones, amb aquest estadi, aquest estadi, aquest escenari que ha fet construir expressament per poder fer la seva residència europea. Fins l'11 d'octubre la tindrem allà.
1: Les 10 millors de la setmana. Els 10 artistes que més sonen. Els 10 èxits capdavanters de Flashback. El compte enrere arriba al seu final. Entrem al top 10 de la llista. Veus

0: Joan Dausà.
1: Valentina, porta l'ukelele.
0: I mama Duixà. Papi, posa'm el disc. Dedicada a la filla del primer, Julieta, i amb la menció també a Valentina, que és l'altra criatura de Joan Dausà. Posició número 10 a la llista. Ai, ai, ai, gairebé cau de les 10 primeres de la graella, però no, en baixa dues i es queda amb aquesta baixada a la posició número 10. Avall, que fa baixada també per Banda Neon i Buos. Firmen un dels èxits d'aquest estiu, El Ventilador, avui amb una davallada important. 5 menys. Els tenim a la posició número
2: 9.

0: La llista, les 45 cançons que competeixen per arribar al número 1.
1: Avui tenim dos èxits per presentar-vos a la llista, Somber i Sienna Spiro, artistes flashback que firmen novetats que incorporem ja a la nostra antena i, per tant, les incorporem a la categoria dels aspirants. Comencem per Sienna Spiro, la britànica que ens fa pensar en Adele, ens fa pensar en Alicia Keys, ens fa pensar en definitiva en les grans veus femenines que han passat per l'antena de Flashback. La tindrem en concert el 29 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Està presentant el seu àlbum debut titulat Visitor. A Flashback l'hem posat amb Die on This Hill, també l'hem posat amb Material Lover i ara presenta el seu tercer èxit aquí. Aquest que es diu Great Expectation. Novetat d'aquesta setmana, Sienna Spiro.
0: Novetat Flashback.

0: Quevedo y Elvis Crespo.
1: Échate pa'cá. Te veo en la graciosa.
0: Ens descobreixen aquesta illa.
1: La vida és més sabrosa.
0: La graciosa del nord de Lanzarote, on hi viuen només unes 700 persones. Per tant, pràcticament una illa pràcticament deserta, així és com apareix el videoclip d'aquest tema, que situem a la plaça número 8 de la llista, La Graciosa, en perd una avui. Boníssimes notícies les que ens arriben a través del lloc 7 de la llista. És l'entrada d'aquesta setmana al top 10. I no només això, sinó que es queda una pujada increïble de 8 posicions amunt de la 15 a la número 7. Animal és l'èxit de Cat's Eye a Flashback.
2: Entra al top 10.

0: És el retorn dels Amics de les Arts a Flashback. Amb aquest segurament t'estimo. El tenim ubicat a la plaça número 6. Abandonen el top 3 de la llista després de perdre el lideratge diumenge passat. Avui van 4 llocs avall.
1: Si hi hagués vida extraterrestre, quina música escoltarien? Com que no ho sabem, ens quedem a la Terra. Els èxits que més sonen a tot el món. El top 3 de la llista mundial. A la llista.

través de la llista global aquesta setmana, la número 3, descobrim aquesta artista d'Eslovàquia. Es diu Adela Aintin L.A. És l'èxit debut que puja fins a la número 3 de la llista mundial aquesta setmana. A la número 2 hi manté posició Ella Langley.

L'hem escoltat ja no sé quantes vegades. Tant des de la llista dels Estats Units, la llista europea, com també la llista mundial. Està fent uns números excel·lents, tot i que no ens arriba massa aquí, perquè això del country triomfa més allà que no pas aquí. A la número 1 de la llista global, i repeteix aquesta setmana, Karol G es queda al lideratge compartit amb Rosowski, aquesta Baby Wow. Baby.

0: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista de Flashback.
1: Dos quarts i mig de 9 del vespre a la llista. De seguida, la 5, la 4, la 3, la 2 i la número 1. Ens en queden ja només 5 per endavant per arribar dalt de tot a fer cim i conèixer si aquesta setmana el número 1 tornarà a ser per a Nouta o no. Què creieu que passarà? Podeu anar fent apostes i sortirem de dubtes en un 3 i no res. Passem per la categoria dels aspirants d'entrar a la llista. De seguida estrenem Somber. Abans, tercer diumenge com a aspirant per Gorra Neta. Aquest nou grup que es presenta a Flashback amb el seu debut aquí, Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat. Desorientat, surto de la tenda i aprofito per pixar.
0: Aspirant.
3: Demano permís a la Marta i perdó per despertar-te. Em podries deixar anar?

Anna Mena i Lola Índigo, que no la menciona al final, pobreta. Petito A, la tenim ubicada a la plaça número 5 de la llista, baixada lleugera, però baixada d'una plaça. Un lloc menys aquesta setmana a la llista, el número 4 queda lliure i l'ocupen ara mateix els tiets. Els de Mataró han tornat, sí, han tornat amb coses noves a Flashback i el rebem, evidentment, amb els braços ben oberts. Per això, amb només 11 setmanes, n'han tingut prou per escalar-los fins a la plaça número 4. Estan a les portes de les medalles de la llista. Avui sumen un parell de llocs a la llista. Amb aquesta. Era això. Per cert, els Tiets és un dels grups que formaran part de l'última gran festa de l'any el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, Flashback, emissora oficial pels 120 anys del RAC. Entrades a clippersmusic.org. Continuem fent història.

0: prop.
1: Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback.
2: Hem superat ja 9:45 del vespre. No us farem esperar gaire més, no us farem esperar gaire més per destapar la número 3, la número 2 i la número 1. Però ens queda una estrena per fer i l'hem guardat gairebé pel final, perquè és un artista que debuta a la nostra antena, que debuta a Flashback, des de Nova York, Somber. Després de presentar un primer àlbum a l'any 2025, la temporada passada, I Barely Know Her, arriba Flashback amb el més nou. Això ha sortit fa res. Es diu My Body Isn't Ready i és la manera que tenim de descobrir aquest artista que esperem que sigui molt prolífic i que ens presenti moltes novetats, molts números 1 a Flashback. No us confongueu, sembla Coldplay, però no ho és. Somber! Estrenem el novaiorquès a Flashback.
1: Els èxits del futur abans a la llista. Novetat Flashback.

Swims amb la més nova Flashback. Aquesta es diu Mr. Know It All. Atenció, perquè obté una crescuda importantíssima dins el top 10 de la llista. En suma 6 i va disparat camí de trobar el número 1. De moment es queda la 3 aquesta setmana. Boníssima, boníssima crescuda del nord-americà a la llista. Família, estem arribant al final del programa, al final del compte enrere, al final de la llista. Els propers minuts amb la número 2, que no és altra que la que ha ocupat aquesta darrera setmana el primer lloc de la llista. El so espectacular que ens va aixecar de la cadira. Quina energia, mare meva, de nouta. Després de 7 dies liderant els èxits de Flashback, avui cau en Perd una, Talk to You.

0: és bo, es fa esperar, es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
1: Quines ganes teníem d'arribar dalt de tot de la llista, com cada setmana. El número 1 d'aquesta setmana, el número 1 d'aquesta setmana, té una pujada de 4 llocs. Família, a partir de les 9, en Xavi Dalmau arriba a Flashback. Nosaltres tanquem la llista amb el lideratge d'aquesta propera setmana. Se'l queda el francès Ugel, amb una de les produccions que més ens fa vibrar. Recupera la històrica referent dance ultranater per posar veu a aquest tema que es diu Moving to the Sun. El número 1 és per ells. Família, bona setmana. Apa, siau. Acabeu de passar un molt bon diumenge. Fem cim a la llista.

L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Flashback. Són les 9.

0: És diumenge sense drama, la que hem triat per obrir aquesta nova hora d'èxits, tot just després de la llista, amb el Jordi Quadres. Per cert, 23 de desembre. Apunta la data. L'última gran festa de l'any, amb els tiets, buhos, els catarres i sopa de cabra, serà el Palau Sant Jordi per celebrar el 120è aniversari del RAC. Les entrades ja són a la venda. Flashback, emissora oficial. Només
1: èxits amb Xavi Dalmau.
0: I ara el debut a Flashback del britànic Chris de Sarandí. Això es diu Good Old Days. Bona nit.

Així ens agrada Ed Sheeran cantant i no parlant de política. És Sapphire, un dels números 1 del seu últim àlbum de títol Play. I ara anem de festa, amb partida de ping-pong inclosa, per escoltar l'últim èxit de Miqui Núñez, que es diu Un altre cop, a Flashback.

0: setmana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Feedback, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu oficio.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llaquis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback.

0: Les seves cançons ja són un clàssic del Mundial de Futbol. Aquesta és l'última, la d'aquest darrer estiu. Això es diu Dai Dai, amb la col·laboració de Burna Boy. Shakira, Flashback. Ells són els creadors d'un dels himnes de l'escena musical del país d'aquest any, Tut Tut Turú, i tornen. A Flashback tenim nou èxit de Sutherland. És aquesta i es diu l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: La seva carrera artística la començava a YouTube fent vídeos i versions d'estàndards del soul i del blues. Ara ja amb una carrera musical a nivell global més que consolidada, Teddy Swims és el seu nou èxit, es diu Mr. Know-It-All. I l'hem fet servir per obrir nova hora a Flashback. Són les 10 i 3 minuts de la nit. Aquesta cançó recordo que la descobríem a un New Music Friday de Flashback ja fa algunes setmanes.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: A l'aire, la col·laboració dels germans Serra Solses i Nil Moliner a Flashback. Escoltes, amb qui estaràs? Bona nit. Bona nit.

Sens dubte és el DJ i el productor de música electrònica de moda ara per ara arreu d'Europa i també a nivell global. Des de França, Ugel, per la seva darrera creació, incorpora la veu de la històrica del house, Ultranaté, i es diu Moving to the Sun, cançó que, per cert, estrena número 1 a la llista de Flashback durant tota aquesta setmana. Pots entrar a flashback.cat i consultar les 45 posicions de la llista ja renovada per aquesta setmana. I ara, la que va ser la veu que liderava durant uns quants anys la banda Coers arrenca carrera musical en solitari a Flashback. He perdut el nord, el debut de Kelly i Saya a Flashback.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta gent...
2: Foten, aquesta gent.
1: Són autèntics porcs.
3: Que porcs, increïble, sí, eh?
4: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
4: Ah, com seria?
1: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: El matí, la mare que el va

0: Aquesta cançó marcava l'inici d'una carrera musical plena d'èxits. Ja en fa 11 del primer número 1 de Jason Derulo, aquesta que es diu Want to Want Me, per apropar-nos de mica en mica a les 11 de la nit i a les 11... Més èxits. Això no s'atura. Serà amb l'Andreu Preses. L'any 2027 visita Barcelona amb una sèrie de concerts que ja han penjat el cartellet de No queden entrades.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Mala sort si has fet tard per veure el directe d'Olivia Rodrigo. És la seva nova cançó d'èxit a Flashback, que es diu Stupid Song.

0: avui el Jordi Quadras a la llista. Anota, remtol, tu i jo a Flashback. Després d'en Xavi Dalmau, són les 11 i 3 minuts aquesta nit de diumenge. A les acaballes del cap de setmana, amb una de les novetats de la setmana. Apunta bé, es diu Adela.
1: Amb Andreu Preses.
0: Itain, Ale, A.

Manchild, l'èxit de Sabrina Carpenter a Flashback, a punt per recuperar la cançó de Bizarrap, la sessió número 52 amb Quevedo. Sona a la Ràdio Musical de Catalunya i ara Ballo sense tu, una de les cançons que fa un parell de setmanes que corre entre nosaltres aquesta nit de diumenge. Mai Halis, bona nit.

0: feedback. Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona gent de Flashback.
2: Hola!
1: Jo sóc de Grau, estic d'Erasmus a Cancún.
3: I no està enganyando, que no nos enganye, que nos diga la verdad.
1: I res, estic aquí netejant la casa.
4: És una joventut sana, dinàmica.
1: I he pensat, deixa'm posar Flashback de fons. I si em poguessin ficar algun temón de la Rosalia, em faríeu un favor.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: Shakira amb Burna Boy, Dai Dai. Anar buscant el punt de la mitjanit. Mitjanit de diumenge cap a dilluns, eh? Operem amb Senyorita, gran clàssic de la Camila Cabello. Amb Shawn Mendes, també dels Tiets. Era això, era això. Abans d'Ion Disil, èxit de Sien Espiró. Només èxit.
1: Amb Andreu Preses.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Catsey Animal. És l'èxit de la setmana i d'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxits. Hem passat al punt de la mitjanit. Són les 12:03 i ara amb connexió psíquica que apareixi l'Aitana. Què tal, com esteu? Bona nit.
1: Amb Andreu Preses.

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: una sabrosa.
1: Cançó d'aquest estiu, sí.
2: Sense cap mena de dubte, la de Quevedo amb Elvis Crespo.
1: La graciosa enrere queda, Born to the Broken Heart, de Damien o David.
2: A punt, APT. També Miley,
1: a seques, sense Cyrus. Abans, el Far del Sud, la versió de Jordi Stone amb Sopa de Cabra.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ha nascut un minyonet, Rosi Francesc. Rosi Francesc, fill de Titanio Vicia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és aniversari del David Guetta. Ho farem, les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

per repetir el títol, Sucker. Jonas Brother, a Flashback. I ara, per arribar al punt de la una, Billie Eilish, Justin Bieber, bateria d'èxits amb la banda neon i Búhos.

0: per començar aquesta nova hora d'èxits. Sencera per tu, petitoa. Anna Mena!
1: A Flashback, només exitja Andreu Preses.
0: Anna Mena i Lola Índigo, clar. La una i gairebé 4 minuts, ara per escoltar Taste Like Summer, la nova de James Blunt.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Com ha pujat aquesta cançó a la llista, eh? Moving to the sun. Amb la veu d'Ultranater i Maya Angel. Arribarem a les dues amb Coldplay, Bruno Mars, BTS amb Dynamite. Abans, la revisió d'un èxit de fa un bon grapat d'anys, de la mà dels originals Henry Mendes, amb Juan Magán i Lucra. És Rayos de Sol.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.